0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

Escoltes les cançons per somiar. Música nit.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música.

0: Mikey.
1: Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.

0: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí. Els matins del cap de setmana, sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. Amb Jordi Roques.
2: Bon dia, amics sardanistes. Ben trobats a l'antena de Nova Ràdio Lloret a la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Comencem, com sempre aquests dies, amb les sardanes dels dissabtes. Aquest dissabte 25 a Lloret hi trobem sardanes dins la Festa Major, però al migdia, el dissabte, a la llar dels jubilats, al vespre no. I com que de Festa Major n'era la cosa aquesta setmana a Lloret, comencem amb la manera tradicional de les grans festes, amb un repic de campanes. Ens hi porta la sardana del mestre Carles Rovira, repics de campanes, que els campaners seran, en aquest cas, la Cobla Marinada.

Com la Marinada ens ha fet uns repics de campanes amb aquesta sardana del mestre Carles Rovira. Mireu, sardanes de festa major a Lloret. Sardanes de festa major en trobarem el dia 23, a la nit, després de la passada dels obrers de Santa Cristina, el dia 24 a la tarda, després del ball de plaça, el dia 25 a migdia, com apuntàvem, i el dia 26 a la tarda, després del ball de plaça. Per tant, sardanes tot al llarg de cap de setmana. Serà amb les cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona, Flama de Farners i la principal de la Bisbal. I ja que de Lloret anirà la festa, posem-hi una sardana lloretenca. Serà la del mestre Pere Mercader, Platja de Lloret, que escoltem de la mà de la cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat Platja de Lloret, sardana del mestre Pere Mercader per la cobla Ciutat de Girona. I la festa de Lloret gira a l'entorn de Santa Cristina. I en una diada com aquesta s'ha de tenir sempre en compte, sí o sí, la sardana que va escriure el mestre Melcior Montero, dedicada al matí d'aquesta diada de festa, i que porta per títol La festa de Santa Cristina. Escoltem-la per la cobla salvatana.

Amb la Colba Salvatana hem escoltat la festa de Santa Cristina del mestre Melcio Montero. I ja que s'acosta Santa Cristina, aprofitarem per felicitar totes les Cristines que la diada lloretenca celebren el seu sant. Ho fem amb música, amb la sardana del mestre Vicenç Bou, Cristina, que l'escoltem per la cobla Els Mongrins.

Els mongrins ens han interpretat Cristina, sardana del mestre Vicenç Mou. Canviem de tema. Passem a comentar l'aplec gironí d'avui, que serà el de Ripoll. Ripoll, capità del Ripollès, s'omplirà de sardanes amb el seu aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Vell Puigcobla i Jovenívola de Sabadell. Serà el seu 73è aplec. El compositor Baltasar Maideu va dedicar una sardana a aquest aplec, la titular l'aplec de Ripoll, i la podem escoltar per la cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat l'aplec de Girona del mestre Baltasar Maideu per la cobla Ciutat de Girona. Ripoll, a banda del seu aplec d'avui, bé val una visita per contemplar el seu paisatge i el seu emblemàtic monestir, icona de la història del nostre país. Fem-li un cop d'ull musical amb la sardana que la dedicà a la ripollesa Montserrat Puixolà. La va titular Ripoll a l'entorn del monestir i la podem escoltar per la Juvenívola de Sabadell.

per la jovenívola de Sabadell amb la ciutat Ripoll a l'entorn del monestir, sardana de la mestra Montserrat Pujolà. Tota aquesta llarga història ripollesa l'ha portat a considerar-la, amb el conte Gifré i l'abat Oliva al capdavant, el bressol de les terres catalanes. El mestre Lluís Buscarons va dedicar a aquest fet una sardana, la seva sardana Ripoll, bressol de Catalunya. Escoltem-la per la cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat Ripoll, bressol de Catalunya, sardana del mestre Lluís Buscarons. Ripoll fa un pas més dins de la sardana, ja que serà capital de la sardana del 2027. I amb ell hi trobarem un grapat d'actes dedicats a la dansa del nostre país. Fem una sardana d'estrena. Els amics de Riudellots van estrenar una sardana en acabar el curs d'enguany d'aprendre a ballar sardanes fa pocs dies. Els hi va escriure el mestre Josep Antoni López. Li va posar per títol Brots d'una bona llavor. I la va estrenar la ciutat de Girona, que l'escoltarem interpretada per ells el dia de l'estrena.

Hem escoltat per la ciutat de Girona Brots d'una bona llavor, sardana del mestre Josep Antoni López. Per collir cal sembrar, la gent de Riudellots ja ha posat la llavor, ara de ben segur que tindran una bona collita sardanista. Fem els nostres moments de concert. Ja que estem pel Ripollès i de festa va la cosa, escoltem l'obra de concert per a cobla de la mestra Maria Teresa Monclús. Ella és de Sant Pau de Segúries, que porta per títol Campanes de festa. L'interpreten els mongrins.

Hem escoltat l'obra concertant Campanes de Festa de la mestra Maria Teresa Monclús per als mongrins. Passem a les nostres sardanes de lluïment. Comencem amb una sardana ripollesa, Ripoll 25è aplec, dedicada a la tenora i al tible. És del mestre Miquel Tudela. És l'interpreta la cobla salvatana.

La Cobla Salvatana ens ha ofert Ripoll, 25è aplec, del mestre Miquel Tudela. I ja que de festes majors va la cosa, aquesta setmana la de Lloret i la propera la de Blanes, ho podem celebrar obrint una ampolla de cava amb la sardana del mestre Manel Sederra Puigferrer escumejant. Escoltem-la per la principal de la Bisbal, en Josep Gispert, la tenora.

0: La principal de la Bisbal les ha interpretat escumejant, sardana del mestre Manel Seder Puigferrer.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La Costa Brava Sud, sardanista.
0: Fem la nostra cartellera de proximitat. Com dèiem, avui, a Ripoll, 73è aplec, matí i tarda, amb les cobles Ciutat de Girona, Juvelívola de Sabadell i Bellpuig Cobla. A Ceret, al nord de Catalunya, 68è Festival de Sardanes, a 10:45, amb la cobla principal del Llobregat. A Blanes, a les 11, amb la cobla del Col·legi Santa Maria. A Sant Pol, cobla Xaloc. A Malgrat, cobla principal de Banyoles. A Pineda, cobla Genissenca. A Calella de la Costa, cobla Berga Jove. Aquestes quatre edicions, a 7:45 del vespre. A Palamós, a les 8 del vespre, cobla principal d'Olot. Dilluns, 20, a Santa Coloma, a les 10 del vespre, Flama de Farners. I dijous, 24, a Tordera, també a les 10 del vespre, cobla Berga Jove. Això és el que veiem als nostres voltants. Posem-hi música, aquesta cartellera, amb la sardana del mestre Josep Maria Ruera, Ones Plàcides a Lloret. La podem escoltar per la cobla salvatana.

0: Hem pogut escoltar per la Cobla Salvatana, Ones Plàcides a Lloret, sardana del mestre Josep Maria Ruera. Fins aquí la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa, aquí, a l'antena de Nova Ràdio Lloret. Us esperem el proper diumenge, a la mateixa hora, més sardanes. I també, com sempre, a la carta, hi trobareu els nostres programes sempre que vulgueu. Bon diumenge, bona setmana i bona festa major. Estàs escoltant
1: Nova Ràdio Lloret. Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí. Esteu escoltant Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selecció de sardanes de Josep Tibau.
3: Bon dia, amics sardanistes. Segona hora del programa, diumenge 19 de juliol, sota la direcció i guió de Josep Tibau. La nostra salutació d'avui ens ve de la mà de la Polifònica de Porreig, una entitat que va ser fundada el 1968 amb el nom de Coral Joventut Sardanista i el 1987 va adoptar el nom actual. Del treball Sardanes Corals, avui us oferim una interessant composició interpretada per la Polifònica i la principal de la Bisbal. Directament del compacte Sardanes d'Or, volum 21, escoltem Per la nostra amistat, del mestre Martirià Font, amb la lletra de Manuel Pont i Bosch.

Hem escoltat Per la nostra amistat, dels mestres Martirià Font i Manuel Pont, interpretada per la Polifònica de Porreig i la Principal de la Bisbal. Del compacte de sardanes dedicades a Flaçà i al costat de peces tan conegudes com Poble de Flaçà, de Francesc Marrós, i a Flaçà per Sant Fermí, de Ricard Viladasau, també hi trobem La Molinera de Flaçà, una mítica peça del mestre Antoni Juncà. Aquesta sardana va ser estrenada l'any 1922 i ja va ser premiada en un concurs celebrat a Banyoles. Ara la podem escoltar de l'enregistrament fet per la Cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat La Molinera de Flaçà, del mestre Antoni Juncà, interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Al llarg de la seva carrera musical, el mestre Lluís Lluancí va dirigir, a més de la Bertino, les cobles Barcelona i Ciutat de Terrassa. Va escriure gairebé una trentena de sardanes de gran qualitat i excel·lent lirisme i harmonització. Algunes de les seves composicions porten títols dedicats a Sant Feliu i la seva rodalia. D'altra banda, també va compondre obres i sardanes que van merèixer premis i distincions, com és el cas de la sardana que escoltem a continuació, Vila Blanca de Lloret, que ens ofereix la cobla Ciutat de Terrassa.

Hem escoltat la sardana Vila Blanca de Lloret, del mestre Lluís Lluancí, amb la cobla Ciutat de Terrassa. L'escriptor Esteve Fàbregas, durant la lliçó magistral l'any 1971, va llegir un desig que deia el següent. A París, davant la UNESCO, qui sap si a Nova York davant l'ONU, reunida en assemblea. Els sardanistes del Principat s'hi adjuntaran els germans de València, Mallorca, Andorra, migdia de França i l'Alguer. La gent d'unes terres assossegades, a ponent de la Mediterrània, unides i en ordre, el front i el gest d'aquesta mar llatina faran present, tot dansant algun dia, a la comunitat internacional i a tot un món trasbalsat, llur missatge altíssim de pau, d'integritat, de germanor i de bellesa. D'aquestes paraules d'Esteve Fàbregas, escoltem ara Camí de la UNESCO, estrenada el 2019 de la compositora Anna Abad. La interpreta la cobla principal del Llobregat.

La Cobla Principal de Llobregat ens ha ofert Camí de la UNESCO, de la mestra Anna Abad. Un dels autors que sempre és molt ben rebut és el mestre de Caldes, Francesc Mas Ros. Les sardanes del mestre són totes alegres i balladores. Arriben al poble senzill de manera directa, sense cap mena d'entrebancs. Una sardana del mestre Mas Ros és sempre una garantia de gaudiment per a tots els qui els agrada saltar i brincar. L'any 1971 va estrenar Centenària, una sardana obligada per tota la cobla i que avui podem escoltar amb la cobla salvatana.

0: Hem escoltat Centenària, una sardana del mestre Francesc Marrós amb la cobla Selvatana.
1: Escoltes sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: I arriba el nostre petit espai homenatge a les dones compositores. Avui us parlem d'Anna Fort Comas, pianista i compositora, professora de piano, cant i solfeig. Va néixer a Barcelona el 27 de maig de 1934. Instrumentista de piano, va estar molt activa entre els anys 1950 i 1990. Entre les seves obres per a piano destaquen Homenatge a Catalunya, una suite de 6 peces, Primavera, Per què, i entre les orquestrals, Concert per a piano i acordió, un ballet inspirat en un dels olis d'Alexandria, música de fons en un curtmetratge inspirat en Barcelona i, finalment, la seva obra cabdal, la cantata per a cor i piano Viaje Interminable, inspirada en el descobriment d'Amèrica. De la seva producció sardanista li recordem Belle Gara, Camí del cel, Coses de Collbató, Mirant al cel, Tot ballant la meva dansa i Cant a la mare, que és la que escoltem en versió de la cobla Maricel, enregistrada en un concert a Tiana.

La Cobla Maricel ha interpretat Cant a la Mare, una sardana de la mestra Anna Fort Comas. Continuem en aquest matí de diumenge del compacte monogràfic amb 12 sardanes dedicat a l'Eduard Martí Teixidor, enregistrades per la Cobla de Cambra de Catalunya, dirigida en aquesta ocasió per en Jordi Figaró. N'hem seleccionat una que es titula Pluja de febrer, que va obtenir el segon accèssit del centenari del Banc de Sabadell l'any 1981 i que us podem oferir en la versió que la Cobla de Cambra de Catalunya va enregistrar el 2013.

Hem escoltat Pluja de febrer, del mestre Eduard Martí, amb la Cobla de Cambra de Catalunya. I arriba el moment Vila de Sau. Actuant amb la Cobla Caravana, en un barri de Barcelona, el príncep de la tenora va estrenar una sardana a la qual encara no hi havia posat títol. Al final de la interpretació s'hi va acostar un senyor demanant qui era el compositor. Vila de Sau va baixar a saludar-lo i a dir-li que era ell mateix. El sardanista li va comentar que tenia una filla molt sardanista i que, pagant el que fos, estaria contenta de tenir una sardana amb el seu nom. El mestre li va dir que no volia cobrar res i va anotar el nom de la filla a les particel·les, Hermínia. I així la sardana va quedar batejada. Ara la podem escoltar amb la cobla principal de la Bisbal.

Hem escoltat Armínia, una sardana del mestre Ricard Viladesau amb la cobla principal de la Bisbal. Enric Sans i Salellas va ser músic i compositor de sardanes. Iniciat pel seu pare, va començar a tocar el violí als 7 anys i va viure sempre immers en el món de la música. Va formar-se musicalment amb els mestres Domènec Sánchez a Barcelona i Alfons Lefort a París. Va actuar a la cobla L'Art Gironí i va ser director de la cobla Antiga Pep de Figueres. Va escriure un centenar de títols, la majoria d'obres de línia camperola, fresca i melòdica, com Matilda, de Lluïment de Tible, que ara escoltem amb la cobla Miramar.

Hem escoltat la sardana Matilde, del mestre Enric Sans, amb la cobla Miramar. Miquel Tudela es va instal·lar de molt jove a Sant Hilari. Era una persona amable i molt apreciada per tothom. Instrumentista de fiscorn, trombó i violí a diverses formacions de gran prestigi. Parlem de la Meravella, Caravana, i va ser un dels fundadors de la cobla Ciutat de Girona. En els darrers anys va actuar a la Genissenca de Taradell. Ha escrit més de 200 sardanes. Camí de Plec, l'Aplec de Sant Hilari, en Xavi i la Mireia, en Jaume Amet, el Rossinyol de Pradell i Trencacaps. Aquesta és la que ara escoltarem amb la cobla Ciutat de Girona i amb Josep Coll Ferrando a la tenora.

La cobla Ciutat de Girona ha interpretat Trencacaps, del mestre Miquel Tudela. I així arribem a la fi del programa d'avui i encarem aquesta setmana tan especial de l'any, la setmana de la Festa Major de Lloret de Mar. Ens acomiadem amb Sota el Mas Ventós, del mestre Jaume Ventura. Amics sardanistes, el pròxim diumenge, programa especial de Festa Major. Fins aleshores, bona setmana i bona Festa Major a tothom.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
2: Cocodril Club. 28 anys en antena.
1: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
2: El programa revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Xiula, el grup musical familiar i català que destaca per fer cançons de contingut educatiu i social, actuarà a la Festa Major de Santa Cristina. Ho farà aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Roca d'en Maig. La banda barcelonina, que posa llum a temàtiques vitals com la mort, la frustració, la separació dels pares o la sexualitat infantil, està formada per en Jan Garrido, en Ricky Arjuna, l'Adrià Heredia i en Marc Soto. Escoltem precisament a Ricky Arjuna, integrant de Xiula.
5: Sí, des de que el grup va néixer vam intentar com que tingués aquesta vessant educativa, provocativa, a vegades també de treballar temes que ningú toca, però a través de la música i plantejar moltes preguntes per també anar cultivant l'esperit crític amb els més peques. Bueno, Xiula, li diem que és com una experiència educativa musical, perquè clar, ens movem en diferents camps, no només fem els concerts i traiem discos, sinó que ens agrada anar a les escoles, als instituts, generar espais educatius diferents, no? I al final també busquem això, doncs, transformar una mica la societat i alhora passar-ho bé, perquè ho fem sempre des d'una òptica molt humorística.
4: Diumenge actuaran a casa en un concert que asseguren serà una gran festa amb espai també per reflexionar.
5: Bueno, els concerts aquests que fem així gira a l'aire lliure, diguem, d'estiu, és molta festa, molta diversió, provocació, confeti, molta ballaruca, fer que tothom mogui una mica el cos, ajuntar, no? Crear aquests, generar aquests espais de vincle entre els infants i els seus pares i mares, i alhora pues, això, anar tocant temes que van sortint per allà, de l'alimentació, de l'escalfament global, no? Petites reflexions que entren dins de la disbauxa.
4: L'actuació, però, no anirà només enfocada als més petits, sinó que també està pensada perquè els adults en gaudeixin.
5: Els adults també s'ho han de passar bé. No és una guarderia on deixem els nens que vagin ballant. L'adult ha de participar i alhora al participar també el fem còmplice, no?, de les bromes, del missatge que estem donant, i creiem que s'ho pot passar igual. O sigui, bueno, ja, de fet, molts adults venen al final dels concerts i ens diuen «crec que he disfrutat més que el meu fill».
4: El concert serà gratuït i disposarà de servei de bar. Us recordem, a més, que la Festa de l'Escuma, que estava programada per aquest diumenge, finalment s'ha ajornat per motiu

0: dels tècnics i es farà el dia 23 de la tarda al pàrquing de Sa Caleta, on també hi haurà jocs d'aigua infantils.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
2: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
3: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
2: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa revival de l'Albert Malla.
2: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Sabors? Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Toquen a closques la campanya al gremi de bars i restaurants que torna un estiu més per la Festa Major de Santa Cristina. Aquesta enguany és la tercera edició. Fins al 26 de juliol es durà a terme aquesta cita gastronòmica destinada als amants del marisc i també de la bona cuina. Ens en dona més detalls Marc Linares, president de l'Associació de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar.
4: Doncs molt animada, és la tercera edició, més d'una desena de restaurants, 11 establiments entre restaurants, bars i també alguna guingueta de platja, i tothom amb la seva proposta doncs, original de closca, amb aquest guinyo a la Festa Major, amb aquests noms tradicionals mariners i noms arrelats a la Festa Major de Santa Cristina, i molt contents perquè ha tornat a tenir una bona acollida i tothom de Lloret i tothom que ens visiti doncs, podrà gaudir doncs, un bon plat de closca.
3: Una proposta que explica va néixer des de la voluntat del gremi d'intentar impulsar més jornades gastronòmiques pensant també en la gent de casa.
4: Doncs va néixer des de la voluntat del gremi d'intentar impulsar més jornades gastronòmiques o més iniciatives, i vam pensar que la Festa Major doncs, seria una oportunitat especial. A vegades sempre pensem molt en les jornades també per aquell qui ens visita, però a vegades ens costa pensar en aquell qui viu aquí o gaudeix a Lloret de Mar o coneix les seves arrels o història. Llavors vam fer un símil amb el toquen a córrer, toquen a closca, i el que va començar així doncs, com una anècdota, doncs ara ja portem 3 anys i la veritat és que la gent li agrada, s'ho sent molt seu, i això també doncs, fa que aquest sentiment de pertinença a lloretenc doncs tothom doncs, li posi valor i gaudeixi a la Festa Major.
3: En aquesta tercera edició hi participen 11 establiments: el restaurant Amèrica, el bar Parada, el restaurant Belamar, el restaurant Sant Elm, la Rosseria de Fanals, el Gamarús Beach Club, Sant Pere del Bosc, Mar Romeu, la Morralleta, Àtic Restaurants i també la Guingueta Mar de Fons. Pel que fa al menú, la closca serà la principal protagonista de les diferents propostes culinàries.
4: Són plats, diferents propostes de plats. No hem volgut fer menú per no condicionar a la gent doncs, que ho vulgui tastar. I hi ha una gran varietat, des de gambes, des d'ostres, des de petites mariscades. Hi ha un establiment com la Morralleta doncs, que ha fet uns espaguetis salador, que és un record al pescador que ens va deixar Antonio Faura, o sigui que hi ha bastanta varietat per que es puguin trobar, principalment la closca és el protagonista, i a partir d'aquí doncs, cada restaurant doncs, s'ha ingeniat doncs, la seva manera de presentar-lo amb el seu nom força original en relació doncs, a la Festa Major. Doncs, trobem restaurants que han triat per un nom Cluïsses La Salve o Festival d'Ostres.
3: Des de l'organització animen a tothom

0: Home continua recolzant els establiments, ja que quan seguin a taula demanin pel plat del toquen a closca. Amb el cap de ben segur us sorprendran. Per a més informació us podeu adreçar a la plana web de l'entitat gremibcrlloret.com o al web de l'Ajuntament a l'agenda d'activitats de la Festa Major.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ritme, ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

0: el 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. A cop de rem amb Shop Lloret. Aquest és el lema de la nova campanya de l'Associació de Comerciants de Lloret de Mar. A través d'un àlbum de cromos digital dedicat al rem de Santa Cristina, la iniciativa convida la ciutadania a visitar 18 establiments associats per completar la col·lecció i entrar així en el sorteig de 3 vals de 50 euros per gastar al comerç local. La campanya estarà en marxa fins al 26 d'agost. Ho explica el gerent de l'entitat, Francesc Alzina.
3: L'aplicació té bastants usos. Un dels usos és una targeta de fidelització i aquesta targeta de fidelització acumula un descomptes que podran fer a cada botiga i aquests descomptes doncs, aniran cap a la botiga que doni el descompte. És a dir, si tu fan un descompte, aquests diners agafes i te'ls pots canviar a qualsevol altre negoci. A través de l'aplicació només te'l podràs canviar a aquella botiga que t'ha fet el descompte. Però ara mateix aquesta fase la tenim amb molt pocs establiments, perquè ens hem centrat sobretot en el tema que la gent es baixi. Un cop ja es baixi i que tinguem un número determinat de gent que s'ha baixat, ja tenim més de 1.150 persones que s'han baixat l'aplicació, i després ja farem altre tipus d'accions en el que realment ens centrarem en el que és la idea bàsica de l'aplicació, que era aquesta manera de diners que circulen únicament en el comerç de Lloret.
2: La col·lecció vol posar en valor una de les tradicions més arrelades de la vila i alhora fomentar l'ús de l'aplicació Shop Lloret per impulsar així una economia circular basada en el comerç de proximitat.
3: Hem fet col·leccions de les dones marineres en el seu moment, hem fet també una col·lecció de la flora de Lloret, que va ser en col·laboració amb les seves fàbriques, i ara hem fet aquesta. I després, de cara al setembre, poder comencem amb un altre format. Poder no és un cromo, s'ha anat reformat, i a partir d'aquí doncs, bueno, és anar canviant, anar modificant, i el que volem és que la gent es baixi l'aplicació. Primera que es baixi l'aplicació, després que també vagi pels comerços, i la idea és aquesta, que entren els comerços, no ha de molestar, perquè tots els comerços tenen un cartellet sobre la taula on te poden fer l'escaneig i marxar. Si compren, home, fantàstic, el que bueno és que comprin. Però en aquest cas també que vagin els comerços, entrin i es baixin l'aplicació. També en l'aplicació hi ha tot el directori de comerços que tenen l'aplicació, i per tant doncs, també això dona peu a que coneguin molts més comerços de Lloret, dels barris i tot, que això també és el que ens interessa.
2: Per participar-hi només cal descarregar-se l'aplicació Shop Lloret, disponible tant per Android com per iOS, i escanejar els codis QR dels 18 establiments que hi ha adherits. Un cop completat l'àlbum digital, els participants entraran automàticament en el sorteig dels vals de compra, que en cas de guanyar podran gastar en els mateixos comerços.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.
1: 90.2 FM.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Xiula, el grup musical familiar i català que destaca per fer cançons de contingut educatiu i social, actuarà a la Festa Major de Santa Cristina. Ho farà aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Roca d'en Maig. La banda barcelonina, que posa llum a temàtiques vitals com la mort, la frustració, la separació dels pares o la sexualitat infantil, està formada per en Jan Garrido, en Ricky Arjuna, l'Adrià Heredia i en Marc Soto. Escoltem precisament a Ricky Arjuna, integrant de Xiula.
4: Sí, des de que el grup va néixer vam intentar com que tingués aquesta vessant educativa, provocativa, a vegades també de treballar temes que ningú toca, però a través de la música i plantejar moltes preguntes per també anar cultivant l'esperit crític amb els més peques. Bueno, Xiula, diem que és com una experiència de educativa musical, perquè clar, ens movem en diferents camps, no només fem els concerts i traiem discos, sinó que ens agrada anar a les escoles, als instituts, generar espais educatius diferents, no? I al final també busquem això, doncs, transformar una mica la societat i alhora passar-ho bé, perquè ho fem sempre des d'una òptica molt humorística.
3: Diumenge actuaran a casa en un concert que asseguren serà una gran festa amb espai també per reflexionar.
4: Bueno, els concerts aquests que fem així gira a l'aire lliure, diguem, d'estiu, és molta festa, molta diversió, provocació, confeti, molta ballaruca, fer que tothom mogui una mica el cos, ajuntar, no? Crear aquest, generar aquests espais de vincle entre els infants i els seus pares i mares, i alhora pues, això, anar tocant temes que van sortint per allà, de l'alimentació, de l'escalfament global, no? Petites reflexions que entren dins de la disbauxa.
3: L'actuació, però, no anirà només enfocada als més petits, sinó que també està pensada perquè els adults en gaudeixin.
4: Els adults també s'ho han de passar bé. No és una guarderia on deixem els nens que vagin ballant. L'adult ha de participar i alhora al participar també el fem còmplice, no?, de les bromes, del missatge que estem donant, i creiem que s'ho pot passar igual. O sigui, bueno, ja, de fet, molts adults venen al final dels concerts i ens diuen «crec que he disfrutat més que el meu fill».
3: El concert serà gratuït i disposarà de servei de bar. Us recordem, a més, que la Festa de l'Escuma, que estava programada per aquest diumenge, finalment s'ha ajornat per motius tècnics i es farà el dia 23 de la tarda al pàrquing de Sa Caleta, on també hi haurà jocs d'aigua infantils.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Manya.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Mar.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Mas.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
2: Cocodril Club. 28 anys en antena.
1: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
2: El programa Revival de l'Albert Mallà.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.
1: Escoltes la teva ràdio. Nova Ràdio Lloret.
2: This is Radio Freedom.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Escolta la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

els teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestió dels continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

res del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Nova Ràdio Lloret. A veces desearía

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Tu poses el ritme.
3: Nova Ràdio Lloret.

proper estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
0: Cocodril Club. 28 anys en antena.
1: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
0: El programa Revival de l'Albert Mann.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol.

El 1964, el productor Phil Spector, amb les Ronettes, va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va resar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Sourds, Tu Seràs Mi Baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.

0: quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar La Escoba i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escoba va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants, per exemple, a Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven, a veure quins eren més bons, eh?
0: Quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: de mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo, el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més Los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada, ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billie Davis, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad.

0: La Felicidad, que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la Nena Prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions, un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard, però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això, doncs van votar per Espanya. Bé, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968, la cançó de l'estiu va ser de Karina. Les fletxes de l'amor.

1969. Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame. No es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Per cert, que fins fa poc em sembla que encara la feia, no? A la tele. Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los-hi l'esmorzar. I d'aquí el pom-pom-pom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat. Cocodril Club.

tornem als anys 70. Au! Sí, aquest Tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per aquí anem bé. Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril, el teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquest llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. És més, si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar tot.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

0: yo sé más que tú.
1: Aquell estiu de 1971, Luis de l'Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist a Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada, però... Això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts, o sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis de l'Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71, hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzava amb el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito... Fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, eh? Però, en canvi, penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat. És de lo pitjor que ha fet. I durant tota la nit, allà, l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat, entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir, bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borriquito.

1972. It's just a way to Amarillo. Amarillo. Every night I've been hugging my baby. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of my father. Obvi, fill del meu pare.

0: Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya, quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos.
1: Ella amava Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre.
0: Charlie. La prodigiosa veu del meu amic Enric Milian al capdavant del trio Santa Bàrbara.
1: Se sintió sola y vendida.
0: I basada en fets reals.
1: Sus chillidos sordos.
0: Com ens va explicar aquí al programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula 5.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973, en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Abba!

Waterloo. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire. Però va ser cançó de l'estiu. Te estoy llamando locamente.

0: Ah, però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75. El Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal. Potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaría prohibida.
2: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
1: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
2: Ramona, te quiero.
1: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat en balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar. En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby,
0: bé, ja saps que Maria ens va deixar, no fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les van dur perquè va creure que funcionarien.

però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiesta.

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest. Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent, som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor, todo es empezar.

0: Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79.
1: Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man.
0: Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit. A les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández. En el pop espanyol, abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria. El vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Wish and the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super Superman.

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I què pensaràs amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miguel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada. Germans Cocodrilos. Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Kill the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Buggles. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips. La MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó. El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980, i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos. Maravillós.

Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu en recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81, bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Papa. Te'n recordaves, oi? Pavo Real, José Luis Rodríguez, el que li deien el Puma.
1: A todo negro presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquillate, maquillate. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després. Sí.

0: tópicos.
1: Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
2: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
3: Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mar.

1983. Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. Right. Aquell estiu Dolce Vita va arrasar Ryan Paris, que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó, que va sonar a tot arreu, a totes hores, que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

La Escuela de Calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa pocat de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unión, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & The Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta.

té cap dels ingredients necessaris per ser canció del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta. Ni tu ni nadie.

ni nadie o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George Ydan. Ay, no les llamo,

una altra cançó que potser avui seria políticament incorrecta. El africano. Cançó de l'estiu 85.

Potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. Les recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Doo. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentxun.

0: Te'n recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverá sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien Gaviotas va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ai!

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura, siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Para la ternura, siempre hay tiempo. I per recordar també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.
2: No

Produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desire-la.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any, perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era de Zidele. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del...

0: joies. Esclar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament, va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum-ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt. Bala. Bala. Procura ser feliç, Coco. Bala, bala.
1: Cocodril Club.
0: Bala. Almenys intenta-ho, val la pena.
1: El programa Revival.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.

Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
1: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.

drecera, trepitja fort, però no miris mai enrere. Tot depèn de com el vent trenqui totes les promeses. Si estem aquí tenim la sort de poder créixer, de trencar tots els silencis que ens cremen i que ens pesen. Vida, m'ho dones tot.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

before the sky would open.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.